0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
3: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
2: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
3: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar prosegura alarmas.
5: Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés.
6: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
5: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
5: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos.
0: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
9: y hasta de escuchar la radio.
0: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
10: Y estos días,
0: el martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
11: Con la colaboración de Línea Directa. El valor de ser directo.
12: La SER. El sonido de la vida.
13: ¿Ya has pensado que te vas a poner, Pepe, para mañana?
14: Mañana tengo dudas. Yo creo que apostaré por el negro. Me dice todo el mundo que el negro me va bien.
13: ¿El
14: negro a la cana? Le va perfecto.
13: Cualquier cosita que tú te pongas.
14: Sí, yo la verdad que muy bien.
13: Terminan 6 horas de programa. 6 razones por las que esto ha merecido la pena.
14: Bueno, pues merece la pena también lo que no se debe normalizar. Hoy los oyentes de Hoy por Hoy se han despertado a las 6 con el sonido de un linchamiento.
15: ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!
14: Bueno, pues unos manifestantes en Ceuta apedreaban ayer y golpeaban un coche en el que creían que iban miembros de Neugoriak, pero los que iban dentro eran una abogada, un activista y la diputada ceutí Julia Ferreras, con la que hablabas esta mañana.
16: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Pero es que da igual quién estuviese en ese coche, que no podemos ir a destrozar el coche ni a linchar a nadie. Los inmigrantes se irán. Cada uno donde se tenga que ir, conforme a la ley. Pero aquí nos quedaremos los ceutíes. Y al final, esto es una ciudad muy pequeña, en la que todos al final nos conocemos de una manera o de otra.
14: Bueno, la segunda razón nos lleva de nuevo a Ceuta. Nos visitaba hoy en El Pulso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y dejó claro qué pasará con los menores que entraron en Ceuta.
17: Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España.
13: Y se van a quedar.
17: Y se van a quedar. Claro. Porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país no importa la nacionalidad y el origen de un niño. Tienen protección universal.
14: Protección universal. Tercera razón por la que este programa mereció la pena. En El Pulso hablábamos de las presiones que está sufriendo por el gobierno de la Comunidad de Madrid el cirujano Luis Alberto Marto, que denunció la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal. Y esto nos llevó a recordar con José Precedo lo que ocurrió hace 20 años con el doctor Montes, que también plantó cara a la Comunidad de Madrid. Lo recordaba con mucho dolor su compañero Miguel Ángel López Varas.
18: Los que habíamos apoyado a Montes, quitándome a mí, a todos los echaron.
13: 20 años después, ¿valió la pena haberse puesto en la pancarta al lado de Montes?
18: Sí, sí, sí. A mí sí, porque claramente Luis ya no puede venir. Entonces alguien tiene que defender lo que defendía Luis Montes y el trabajo que hicimos.
13: Ha sido durísimo.
14: Muy dura este momento. Y la cuarta razón ha sido tu conversación hace una hora con Aurora Herrero. Hace 2 años le diagnosticaron Alzheimer.
13: ¿Los síntomas los empezó a notar usted? ¿Se los notaron sus familiares? ¿Cómo fue?
19: Yo. Empecé yo. Se me olvidaban cosas. Yo que he tenido una memoria estupenda. Y se me olvidaban cosas.
13: ¿Eran cosas cotidianas las que se le olvidaban o eran cosas del pasado?
19: No, lo grave es que se te olvide lo cotidiano, claro. Del
14: ¿Con qué naturalidad nos contaba Aurora su proceso? La quinta razón es la democracia. Granja de la Costera, un pueblo de Valencia de 300 habitantes, vota hoy para recuperar el sonido por la noche de las campanas que dan la hora y que dejaron de hacerlo por la denuncia de un vecino. Su alcalde es José Miguel Marín.
13: Pero que esto a las 3 de la mañana, alcalde, esto, como uno tenga el sueño un poquito ligero, esto le mata a uno, ¿no?
1: La gente del pueblo que está acostumbrada a toda la vida, sinceramente las echan de menos porque dicen que se encuentran un vacío. Ellos antes, pues claro, a lo mejor se despertaban a las 4 y en todo momento sabían qué hora era sin mirar al reloj. Claro, ahora se encuentran un vacío.
14: Un vacío, ese vacío de que la campana te despierte cada hora. Bueno, y la sexta razón la encontramos muy cerca del pueblo de las campanas. No sé si afectados por ellas nos entró el primer oyente de la mañana así.
9: Hola, buen día. Soy Pep, de Alchimesis, Valencia. Hoy me he despertado, la cuesta de enero no, la de septiembre. Me apunté al gimnasio y estoy hecho polvo. Así todas las mañanas.
13: Es que los lunes
14: son muy malos para todos.
13: Y mañana martes, y mañana un día muy especial para este equipo, para este programa, para esta cadena y para la radio en España. Mañana se cumplen 40 años de Hoy por Hoy y lo vamos a celebrar todos juntos en el Teatro Gran Vía de Madrid. Les esperamos mañana. Sean felices. Adiós.
0: Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
10: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Compa.
20: Les 12 i 21 minuts del dia 21 de setembre de l'any 2026. Què tal? Bon dia, com estan? 29 graus ara mateix en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que us facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I. Avui no vaig a fer amics. Soc conscient. Però bueno, és la feina del periodista. Aixit, el balanç de criminalitat que correspon al segon trimestre de l'any 2026 a la ciutat de Xàtiva. Este balanç de criminalitat, que és un balanç que realitza el Ministeri de l'Interior durant els 6 primers mesos de l'any, òbviament encara no estan comptabilitzats, doncs ni juliol, ni agost, ni setembre, està de gener a juny, són dades que recull el Ministeri per part de Policia Nacional, de Guàrdia Civil i també de cossos de policia local que faciliten eixes dades a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. El titular és clar. Xàtiva és una ciutat més segura que era en 2025. Li agrade a qui li agrade i no li agrade a qui no li agrade. Moltes vegades, aquesta frase de dato mata relato, no? Està una miqueta usada més del compte. Però en este cas, en este cas és així. La criminalitat convencional ha caigut vora 14 punts, un 13,2. És a dir, són més de 70 crims en general. De quan parlem de criminalitat parlem de moltes coses, eh? Ara ho anem desgranant. És un 13% menys que fa un any, que en el mateix període de fa un any. En quant a la Comunitat Valenciana, ha pujat un 4%. A Xàtiva s'ha reduït un 13%. Els robos con violència e intimidació, els robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, y los robos con fuerza en domicilios, y ho dic en castellà, perquè sé que molta gent mantendrà, han caigut tots. Tots, però és que han caigut els robatoris amb força en domicilis, en establiments, han caigut vora un 36%. Els robatoris amb força en domicilis han caigut vora un 43%. L'únic que puja, en un cas, de 11 passa a 12, és un robatori amb violència i intimidació. Un punt. La inseguritat de Xàtiva recau vora un 43%, sobretot en els robatoris en domicilis. Que una cosa no lleva a l'altra, que eixes 21 persones o 30 famílies o 12 que han tingut que patir en les seues pells i en les seues carns. Això tenen tot el suport del món i tot l'ànim del món. Però les dades, que tantes vegades repetim el discurs, bueno, repetim no, escoltem repetir el discurs, no només parle de partits polítics, que se m'entenga bé, parle de partits polítics, parle d'associacions, parle de persones en general, que diuen que Xàtiva és una ciutat insegura, bé, doncs Xàtiva és 13 punts més segura que fa un any. Però més enllà d'això, a mi el que em preocupa de deberes són els delictes contra la llibertat sexual. Estos són els que pugen, i no pugen poc. Les agressions sexuals amb penetracions han pujat més d'un 100% en els primers 6 mesos de l'any. La resta de delictes contra la llibertat sexual, un 66,7%. Això fa que els delictes contra la llibertat sexual en Xàtiva hagin pujat un 133,3%. Això és una autèntica barbaritat. És cert, per contextualitzar, que el mateix informe del Ministeri ho diu, que això també té relació amb que, afortunadament, les dones que pateixen estos delictes contra la llibertat sexual, doncs cada vegada s'atrevissin més a denunciar i cada vegada van més a la policia. Sí, sí, sí. Però és que ha pujat un 133,3%. Estes són les dades que ens han de preocupar. Estes. No les de les ocupacions i robatoris. Estes són les dades que ens han de preocupar i per les quals hem d'educar als més menuts i les més menudes, i especialment als més joves, a les pantalles, per aquestes xifres desorbitades, 133,3% augmenta els delictes contra la llibertat sexual. A veure si el a qui en corresponda va per a que s'hagi de posar les piles. 12 i 26 minuts, comencem.
10: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarcas, con Jordi Company. Este 2026 queremos acercarnos más a vosotros.
2: Hola, soc Arantxa i soc de Xàtiva.
21: Hola, soc Paula i soc de Xàtiva.
22: Hola, soy Javi y yo os escucho desde Quesa.
23: Hola, soy Chimo y te escucho desde Chella.
24: Hola, soy Nerea y te escucho desde Bolbaite.
25: Hola, soc Armando y soc de la Granja de la Costera.
10: Salir a la calle, contar lo que pasa y dar voz a todo lo que nos contáis. Por eso ponemos el foco en Xàtiva y Comarcas. Más cercanía, más territorio, más radio. Radio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversación.
26: El nuevo Nissan Micra ya está aquí. Descubre su diseño, tecnología y personalidad eléctrica por solo 99 euros al mes. Y además disfruta de la tranquilidad de hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre todo lo que el nuevo Micra tiene para ti. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
27: Atención, nuevo MG HS híbrido enchufable con descuento equivalente al 21% de IVA en MG Marcos Automoción. Este mes llévatelo desde solo 24.540 euros y disfruta de un SUV con etiqueta cero. Además, un año de seguro gratis y 2 años de mantenimiento gratuito. Una oportunidad única por tiempo limitado. Ven y pruébalo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Descubre el MG HS híbrido enchufable. Más tecnología, más libertad.
28: Jefe, ¿un nomikai?
29: ¿Un nomiké?
28: Nomikai. En Japón es quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
30: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
31: ¿Nomikai?
30: Y acaba diciendo,
31: ¡otro Cremaet!
30: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
10: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi.
20: Bueno, vaig a contar-los una cosa que va passar el passat divendres. Mentre se metia l'entrevista a la primera tinent d'alcalde, Armora Morós, una entrevista que estava gravada de matí, habitualment les entrevistes dels divendres, tant a l'alcalde com a la primera tinent d'alcalde, les gravem sobre les 10 del matí, va telefonar un oient de l'emissora a la ràdio, el 96-22-7-22-13, com poden telefonar tots vostès sempre que vulguen a fer estos famosos ja a qui en corresponda. Era una oient, però era una oient molt especial, perquè era la mare de la que s'ha convertit, no sé si ella voldria, imagina que no, en una de les protagonistes de la trifulca política en les últimes setmanes en Xàtiva. Ella és Olivia Cabezón, ella és la persona que apareix en aquest vídeo que va publicar el Partit Popular en el refugi dels gats i que tant està donant que parlar aquest vídeo. Amb conseqüències, no sé quines conseqüències, imagine que no massa bones per a Olivia i per a la seva família, que ha vingut així a l'estudi, li ho agraïsc, tot i que siguin estos 5 minuts de qui en corresponda, per a contar-nos en primer lloc, Olivia, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, pues ja estic un poc cansada de la situació. Han sigut setmanes un poc dures, un poc estressants, però al fi i al cap estic contenta perquè és el que jo pense, és el que jo he vivit durant molt de temps i bueno, estic contenta perquè al final això ho faig per els animals, que és el que a mi m'importa.
20: Perquè tu el que, fora de trifulques polítiques, tu el que vols és ajudar els animals, entenc.
3: Així és. Jo vaig començar sent voluntària, vaig començar a veure una sèrie de deficiències en la gestió de les colònies felines que vaig intentar dir de manera interna als responsables, i com no recibia resposta és quan vaig acudir a l'oposició, perquè considero que tot el món havia de veure com està el refugi, ja que si jo el que volia era que em donaren una resposta del per què està així el refugi i del per què, bueno, entre altres coses, però jo lo que més, el més important era per què el refugi està com està i per què no hi ha un pla d'esterilització, sinó que depèn únicament de la voluntat, del temps que traguem les voluntàries. El que ocorre és que jo veig que la resposta per part dels responsables és sempre la mateixa. No, s'han fet 150 esterilitzacions, s'han fet 300 adopcions, està clar que s'ha fet, o sea, és que jo no vaig a negar-ho, s'ha fet i és així, però el que denuncia i pareix que no se mantén és que totes aquestes adopcions, qui ha anat a per els gatets, qui els ha dut al veterinari, qui els ha socialitzat, qui li s'ha buscat inclús una adopció, hem sigut les voluntàries, o sea, el que se denuncia és que no pot recaure tota esta faena en les voluntàries. Les voluntàries, òbviament, podem executar parts d'esta faena, però no pot dependre de la nostra voluntat, del temps que puguem traure, sinó que ha de ser una col·laboració conjunta, i sobretot quan les voluntàries te presentem un escrit per registre d'entrada dient-te, mira, aquestes són les deficiències que creguem que hi ha, que menys que contestar, que no sé, és que encara no tinguem una resposta.
20: Tu dius que a dia d'avui encara no hi ha una resposta per part de...
3: No. I sobretot també vull deixar clar que estic llegint molts comentaris de gent que diu no se t'ha tirat del grup, o sea, no se t'ha apartat de xatigats.
20: Això és el que jo volia preguntar-te.
3: Vale,
20: perquè vosaltres vau compartir al vostre Instagram, parle de colònies felines de Xàtiva, vau compartir que a tu se t'havia expulsat, a més de mala manera, d'eixes colònies i d'eixe treball voluntari que fas, i a més que s'havia abandonat a un gat, concretament. Nosaltres vam preguntar, la nostra faena com a periodistes, contrastar la informació, vam preguntar a l'Ajuntament i ens van dir que el gat estava en mans veterinàries, però sí que és de veres que a la primera resposta no ens van contestar. I a dia d'avui encara no ens han contestat. Tampoc ho va fer el divendres Amor Amorós. Per tant, et pregunte, a tu t'han expulsat?
3: Sí. El mateix dia que es publica el primer vídeo, se me tira del grup. Se me comença a demanar explicacions, se me comença a responsabilitzar de que a partir d'ara, si s'abandona algun gat al refugi, serà culpa meua per haver dit on està la ubicació, quan hi ha una notícia d'abans que ja dia on estava la ubicació. Bueno, se me comença també a parlar molt mal, no vaig entrar perquè al final no vull fer esto personal, però i de repente se me tira del grup. Ara el que a mi m'arriba és que molta gent me diu no se t'ha apartat de Xàtiva, això li se t'ha tirat del grup. Clar, és el que jo entenc, perquè com ja t'he dit, no se m'ha donat explicacions, ningú me diu res, doncs jo entenc que si me tires del grup és perquè no vols que formi part de Xàtiva. Si no és així, doncs que m'haveren donat alguna explicació. I igualment, si sí que forme part de Xàtiva, que no ho sé, i se me tira del grup perquè se me tira del grup, que tenen que amagar en aquest grup, que jo ja no puc estar, o és el que jo no entenc.
20: Doncs hi ha moltes respostes a les que tant de bo puguem donar resposta. Jo t'agraeix, Olivia, que hagis vingut així a la ràdio a contar-ho. I tant de bo també això millore i s'acabi, ja que crec que per tu i la teua família pot ser
3: així. Sí. Nosaltres ja ho hem dit, ja ho hem fet, ja tot el món ho sap, i ja vull que també acabar en este tema, perquè nosaltres en ningú moment tinguem la intenció, com s'ha dit, d'enderrocar el govern de Rocher. És més, mai hem fet al·lusió a Rocher directament. I nosaltres, gràcies a Déu, tinguem coses més importants que fer. Jo me tinc que treure una oposició, i això només s'ha fet per els animals i en ningú moment s'ha polititzat.
20: Doncs a centrar-se en això, que és el que importa. Gràcies, Olivia.
3: Moltes gràcies.
20: 12:34 minuts, això ho gravàvem este matí, més o menys al voltant de les 11, i ara en directe saludem a la regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Xàtiva, Susana Gomar. Susana, com estàs?
4: Hola, bon dia, què tal?
20: Benvinguda. I Andrés García, tècnic. Hola, Andrés.
5: Hola, molt.
20: Anem per parts, que me conteste qui vulga, però crec que és important començar responent a la pregunta, que com bé deia Des, no eren preguntes, o sea, no eren respostes, de dir respostes no, són preguntes. A Olivia se l'ha tirat d'este grup de voluntariat. Se li ha donat alguna explicació? No se li ha donat?
5: Bueno, pues si me permet la regidora, i bueno, anem a explicar un poc. No volem tampoc que això dure molt, perquè no és una qüestió d'un debat entre el que ha passat o el que ha fet, perquè així no n'hi ha cap tipus de debat. Evidentment, quan algú fa una cosa unilateralment sense que ho sabem la resta d'integrants d'un pla municipal, evidentment hi ha una pèrdua de confiança i això té unes conseqüències. No és la primera vegada que Olivia fa alguna cosa semblant, ja se'n va eixir del grup quan va tindre una història en el tema d'algunes companyes que bueno, no anem a entrar, però ja se'n va eixir. Després també van tindre problemes en ella perquè va fer uns comentaris en xarxes socials i jo ho vaig parlar en ella. També van tindre problemes en ella perquè va anar a un veterinari sense autorització i això ens ha presentat una sèrie de problemes, perquè recordem que això al final és l'Ajuntament i hi ha unes lleis que complir i se fan les coses d'una manera, i quan algú fa un contracte té que ser d'una manera i no pots anar a fer el que vulguis, val? Aleshores, ja com a el got ja estava prou ple, això ha sigut la gota que ha colmat ja tot el... i ha vessat tota l'aigua del got.
20: Perdona, Andrés, entenc que tu estàs en aquest grup.
5: Sí.
20: Perquè parles en primera persona.
5: Sí, jo estic en tots els grups.
20: I tu també, Susana. També.
5: Perquè nosaltres, a part de jo soc treballador de l'Ajuntament, però a part, Susana és voluntària. Susana ha tingut, per lo que diu ella, de les socialitzacions, Susana, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Xàtiva, ha tingut en sa casa més de 30 gats. Socialitzant-los, adopcions, que això ho saben elles tot. A ells s'ha contat tot i ho saben tot perfectament. Sobretot Olivia. Després, no és que Susana ha tingut, sinó és que hi ha una integració de tot l'equip de govern. Vull dir, s'ha adoptat, per exemple, Raquel, la regidora Raquel Caballero. Che, com esteu? Mireu, jo, pues a mi m'agradaria adoptar un gatet. Amor amorós. No ella, perquè pues, no a tot el món no li agraden,
20: sí,
5: però jo intentaré, i la germana d'Amor Amors ha adoptat un gat. Vull dir, hi ha una implicació de tot l'equip de govern i de tots els regidors, i Susana està implicada perquè a part de ser la regidora és també col·laboradora, igual que jo, que també he tingut en casa, he donat de lactants. He fet, bueno, és que hem fet...
4: Anar a la policia, bueno, rescatar els gats...
5: A la una del matí, traure gats de baix del cotxe, anar-me'n a Llíria, anar-me'n a Guadassuar, anar-me'n a... Bueno, és que així hem fet de tot. O sigui, anar-me'n un dissabte a replegar a una empresa que tancava colxons perquè elles volien colxons, anar-me'n a un dissabte a demanar-li a una altra empresa que tancava o que tenia productes caducats que si es podíem agarrar. Vull dir,
20: perquè entenc que totes aquestes coses elles,
5: és una col·laboració.
20: Com a, elles com a voluntàries no les poden fer i les heu de fer vosaltres, no, com a membres de l'Ajuntament? No, o això ho pot fer qualsevol?
5: Ho pot fer qualsevol, vull dir, al final és una col·laboració. Jo tinc una furgona que és meua, pues jo la pose i vaig i ho carregue, no hi ha ningú problema. Vull dir, és que el que diu ella, evidentment que no recau totes les voluntàries. Algú creu, per favor, que en 1.100 intervencions que hem tingut en 3 anys, que això és a 8 intervencions per setmana, algú creu que això només ho fan les voluntàries? Sense un recolzament d'un ajuntament. És impossible de fer això. Algú creu que 514 esterilitzacions, que són a 4 esterilitzacions per setmana, només ho fan les voluntàries? Això, és que cauen els números. Algú creu que més de 250 adopcions ho fan? T'he portat així, metges el paquet. Tot això que significa tota la documentació, totes les entrevistes, tot això només ho fan les voluntàries? No, se fa coordinat entre ajuntament i voluntàries. Perquè aquesta llei, la llei 7-2023, estableix un model de gestió de colònies felines basat en la col·laboració entre administracions públiques, entre entitats de protecció animal, les persones col·laboradores i les gestores. El paper és essencial, és entre entitats, voluntariat i l'Ajuntament. I això és el que estem fent nosaltres des de l'Ajuntament de Xàtiva.
20: I en aquest sentit, Susana, i sense llevar mèrit a totes les dades i les xifres i sí, el munt de papers que ha portat Andrés, però en aquest sentit, i tornant potser a la polèmica que és la que també s'ha fet des de les xarxes socials i que també s'ha polititzat, era una de les coses que Olivia deia que no haguera volgut que haguera sigut aixina. En este sentit, Susana, quan esta persona o qualsevol altra parla per WhatsApp o envia un missatge o envia documents oficials a través del registre d'entrada, com ella també m'ha portat, ella també ha portat un grapat de papers, igual que vosaltres. Ella diu que no se li ha donat resposta mai. Això és cert?
4: A veure, Susana. Sí, sí. El document del registre d'entrada el presenta el 2 d'agost. El 2 d'agost, en l'Ajuntament, com bé sabeu, entre fira i vacances del personal, pues, al millor no se li ha contestat en la celeritat que al millor ella esperava. Val? Aleshores, i aquest document està preparant-se perquè té un munt de coses per a tindre que extraure les dades que les tenim, però les tenen que reflejar en un document per a poder donar-li-lo. Però és del 2 d'agost, tampoc
20: que
4: és que
20: esteu preparant, entenc.
4: Clar, ja clar està, no, ja és, no és un document... no és dir-me, anem a fer alguna cosa? Sí, no. Se li ha de contestar en arguments i en informes, o sigui, per a que tinga una base el per què se fa. La pèrdua de confiança en aquesta persona, per lo que tu dius de que s'ha polititzat.
20: Que és obvi, perquè és un vídeo que penja el Partit Popular.
4: Clar, ahí està el qui. Jo crec que si ella haguera vingut, igual que ha vingut avui, a parlar amb tu i fer-ho en premsa, ella sol és, igual, no haver acompanyat igual que fent un vídeo del Partit Popular, l'oposició, que justament que està en la GBA, tinc en la Conselleria de Benestar Animal, i que no hagi posat, que Amor ho ha dit moltes voltes i tu ho has escoltat, i la gent també, 0 euros en benestar animal i en colònies felines, en ninguna subvenció, quan t'estan obligats per llei, vas i fas un vídeo en el PP? O sigui...
5: No saps això? Si
4: no,
5: que...
4: no entenguem ixe acte.
5: Ells voten en contra d'aquesta llei. El PP i Vox voten en contra d'aquesta llei. I ara pareix que siguen els defensors de la llei. Vull dir, és que el tema curiós. En 3 anys, 0 euros per a les colònies felines municipals. 0 euros. 0 d'inversió. En canvi, 300.000 euros pel Toro de Lídia de Madrid. De Madrid, això sí, 300.000 euros. I pels municipis de tant de la província com de tota la Comunitat Valenciana, 0 euros.
20: Bueno, aquestes dades les tenim, les hem contat moltes vegades, per no allargar més tampoc la qüestió, perquè jo crec que ni a vosaltres, ni a Olivia, ni a la seva família, i a mi personalment ja tampoc. Ah. Tampoc m'interessa més. La conclusió és, així ha passat el que ha passat, tinguem les versions de les dues parts, les hem posat en antena, i crec que també queden clares doncs, les dues preguntes que ens faltaven a nosaltres com a periodistes per respondre, ja les tenim. La primera d'elles era que si se li havia expulsat, ens queda clar que heu dit que sí, a través d'una pèrdua de confiança, i que no se li ha notificat encara cap d'aquestes situacions perquè s'està preparant un informe per a donar-li. Doncs així, a les 12:44, tanquem els gatets.
4: No obstant, continuarem treballant per les colònies felines.
20: Bueno, i ara anem a parlar de coses amables, de temes amables. Anem a parlar de la Setmana de la Mobilitat, que ja comença i que, com tots els anys, doncs és una cita ineludible a Xàtiva, en la que, sobretot els més menuts i les més menudes, tenen molt de protagonisme, no, Susana?
4: Ai, sí, no és. De fet, esta setmana, durant tota aquesta setmana i estos dies, conforme vam fer en la roda de premsa que estava Arturo, el policia, Arturo va per les escoles, que és el policia encarregat d'educació vial, i fa unes xerrades en tots els instituts, en totes les escoles. I quasi tots, l'altre dia parlant amb ell, quasi tots li pregunten per la bicicletada. O sigui, tenen ganes de bicicletada.
20: Sí, veritat, sí, sí.
4: Este matí he vist en xarxes dos xiquets que estaven buscant bicicletes, a veure si algú els la podia fer arribar.
20: Home, per l'amor de Déu, això és fàcil. Tinguem moltes tendes de bicicletes a Xàtiva.
4: Ja, però pues, a lo millor, jo què sé, pues, n'hi ha una volta que no poden assolir aquesta despesa les famílies, entonces a veure si podia jo rascar i a veure si podia aconseguir alguna
5: cosa. La policia té bicicletes, eh?
4: Sí.
20: Bueno, és veres, escolta.
4: La bicicletada jo crec que any rere any s'ha consolidat i és un dels actes, conforme vaig dir, més multitudinaris de tot l'any que organitza l'Ajuntament de Xàtiva, en el que participen de 1.000 a 1.200 xiquets per tota la ciutat. Ocupen la ciutat en la seva bicicleta, en els seus amics...
20: Ocupen en el bon sentit de la paraula, que estem... Que... Ocupen, en
4: ocupen,
20: bon
4: ocupen la ciutat. Quan arriba el...
20: Exacte. Millor. Me deixaré.
4: Ocupen el que és la via pública, el que és l'albereda. Arriba un moment que estan tots els xiquets.
20: No ens fa falta baixar perquè ho escoltem així, quan van amunt, avall, els pitos i tot.
4: Quan arribem així al col·legi de les Dominiques, que és l'últim que repliguem, des d'ací fins tota l'avinguda de Selgas, n'hi ha més de 1.200 xiquets pujats en les bicicletes. És una... Vaig a parlar en castellà. Gozada vore la ciutat així.
20: A mi el que, mira, parlant en castellà, és una goteta malaia que porteu instaurant des de fa un temps i que això al final és que xiquets i les xiquetes se'ls quedarà que escolta'm, que anar en bici està guapo.
4: Sí.
20: Que no només és dissabtes, és que poden anar a treballar en bici, és que poden anar a fer la compra en bici.
5: En això estem. Bueno, l'altre dia, la setmana passada, vaig fer un estudi que deia que la gent que utilitza la bici diàriament pot arribar a generar 7 anys de vida de mes. La setmana passada van treure aquest estudi.
4: O sea, vull dir... clar, perquè redueixes la contaminació, no gastes el cotxe...
5: No,
20: i amb un fet d'exercici, que si no, el coste és per donar-li vendre. I a més de la bicicletada, què més teniu per enguany?
4: Doncs tinguem el dissabte, el dia 26, que com bé vam parlar Andrés i jo, van dir de descentralitzar, com sempre, els actes en el Real de la Fira. En el Fira ja ho fem, perquè ja m'on anem al teatre ja no és el Real de la Fira. Ara m'on anem al barri del Raval. Allí a la plaça de los Santos Juanes farem allí el que és... posarem 9 estants d'habilitats i d'un circuit urbà de bicicleta on poden fer els xiquets gaudir una volta més, no? Entre 25 i 26 de la bicicleta. De 11 a 1 i de 5 a 8 estaran els estants oberts allí en la plaça del Raval.
20: Encara no han començat les obres en la plaça del Raval.
4: No tardarà.
5: Però esperem que no tarden.
20: Junta Fallers.
4: Ja està solucionat.
5: I de moment pinta bé l'assumpte. Jo crec que guanyarem tots en el que se vol fer.
4: Tindrem un mural col·lectiu que pintaran els xiquets i xiquetes respecte a la mobilitat. I a la una tindrem... tot això el dia 26, val? El dissabte. A la una n'hi haurà una actuació infantil de matge. I a les 8, per arredonir i acabar ja aquests actes, estarà Lupi i el Baúl de Sol, un espectacle familiar.
5: Sí, però abans, vull dir, abans des de les 5 fins a les 8 podran estar allí també en la plaça, en tots els estants d'habilitats, i al final el que volem generar és un entorn segur per a que la gent practiqui la bicicleta, que tinguin autonomia i que estiguin segurs a l'hora de fer-ho. I jo també volia dir que ja no és que la gent no sàpiga anar en bicicleta, que els xiquets no sàpiguen anar en bicicleta, sinó també, i tot el que aporto, sinó que jo crec que si els xiquets comencen a anar en bicicleta a la ciutat, comencen a respectar les senyals, comencen a saber moure's, perquè ja no és muntar en bicicleta, sinó saber moure's en un entorn urbà, al final aquests xiquets el dia de demà conduiran un cotxe o conduiran una moto i, evidentment, seran millors conductors i respectaran millor les senyals. I això és un tema d'educació. I si no comencem en esta metodologia, pues, al final els resultats són els que són.
20: I que diu, sí, que ja té molta costera, però no passa res, hi ha bicicletes elèctriques. O sigui, que per aquí li fas una miqueta més de peresa, també té l'opció de les bicicletes elèctriques. Doncs, Susana, Andrés, vos agraïs molt que hàgiu vingut per a les dos temes, per a un que jo ja deixe totalment tancat i desitge el millor a les dues parts i a totes les parts, sobretot a les persones que, com també vosaltres i elles, dediquen el seu temps a fer una miqueta millor i més amable la vida.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
3: A veure, el currículum, experiència laboral, idiomes, va, nivell d'anglès, mitjà, va, bé, mitjà alt, va, sí, collons, alt, altíssim. Enguany, deixa d'inventar-te el currículum. Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. Anglès, francès, italià, alemany i valencià. Títols oficials, educació pública, modalitat presencial o semipresencial. També a Enguera i a Llora. Un canvi tan gran en la teua vida per només 90 euros a l'any. Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. El teu nivell, per fi, de veritat.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: A veure, com contem això? Bueno, no ho conte jo, que ho conte Aymar, que per això és el director d'Hoy por hoy, no?
5: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
6: Los vecinos de la Granja de la Costera, un pequeño pueblo valenciano de 300 habitantes, van a ir hoy a las urnas a votar en un referéndum para pronunciarse sobre el futuro de las campanas del pueblo. No las campanas y quitarlas o no, sino los toques horarios automáticos de las campanas de la Iglesia Canals.
7: Pues sí, Aymar, es un referéndum consultivo, no es vinculante, pero quieren conocer la opinión de los vecinos del pueblo sobre precisamente esto, el toque de las campanas. Es una convocatoria que se limita específicamente a los toques horarios automáticos, es decir, no va a afectar a los toques puntuales por celebraciones religiosas o tradiciones de cualquier tipo, sino solo para los toques horarios, en especial los de la noche, los nocturnos. Los vecinos podrán votar hoy en el ayuntamiento en dos franjas horarias, de 11 a 1 y de 6 de la tarde hasta las 8.
6: 6 y 37 minutos de la mañana, 5 y 37 en Canarias. Nos está escuchando el alcalde José Miguel Marín. Alcalde, buenos días.
8: Hola, buenos días.
6: ¿Cuántas horas tocan las campanas al día, alcalde?
8: Bueno, a ver, desde esto
4: bueno, éramos el matí y en contar la noticia, le en contar a la SER, pueden escoltarla, a la nostra web, a Radio Xàtiva Puntes y a les plataformes de podcast y a la app, on vulguen la poden recuperar, perquè avui és un dia molt especial per a la gent de la Granja de la Costera, per a saber, bueno, si es recuperen eixos tocs de campanes, especialment per la nit, per a donar les hores, que és una cosa que, bueno, que sempre s'ha fet i que en molts municipis continua fent-se. En altres, doncs, s'han retirat per el mateix motiu que es van retirar en la granja. Però, bueno, ara a aquestes hores, a la 1 i 38, com ja més o menys tenim el matí arreglat en quant a les votacions i encara ens falta la vesprada, doncs vull que saludem a Paqui Tolosa, ella és regidora, per a fer-nos una radiografia de com està anant eixa jornada de votacions, eixe dia d'eleccions a les campanes al poble de la Granja de la Costera. Paqui, com estàs? Bon dia.
9: Hola, Jordi, bon dia a tots, com esteu?
4: Molt bé, bueno, estem expectants, de veres, estem expectants per veure com queda la cosa, perquè n'hi ha molta, bueno, valga la redundància, hi ha molta expectació. Com ha anat el matí?
9: Ha anat molt bé, i encara que es queda la dudeta, ha anat molt bé, jo sí. Crec que la gent molt convençuda en vindre a votar sí per les campanyes, i clar, doncs... Pues, molta transcendència ha dut la coseta i sí, tot sí, no? molt d'interès de vindre a votar perquè posar les hores de matí de vesprada per els horaris laborals.
4: Clar.
9: I la gent que no va poder vindre aquesta vesprada ja ha participat i ha sigut prou nombroset. A les 12 ja havia votat crec que unes 40 persones. i estàs pres, doncs esperem que vinga la resta, que esperem que vinguin més.
4: Molt bé, perquè, òbviament, contava este matí l'alcalde amb Aymar que la intenció al final, parlaran les urnes, no?, i visca la democràcia, però que n'hi ha un sentir majoritari en el poble de que la gent vol que tornen les campanes, no?
9: És que és una llàstima que vagis pel carrer i te diga la gent a totes les hores. Per què s'han parat les campanes? Perquè no puguem escoltar les campanes? Perquè no puguem guiar-nos altra vegada com tota la vida s'ha fet per les campanes? Entonces jo m'he fet la pregunta. Si és una cosa que s'ha fet sempre, perquè si és un patrimoni nostre, patrimoni cultural, i sempre s'ha fet, perquè ara, perquè si... per no agarrar aquest costum o no adaptar-se com ens hem adaptat nosaltres, els veïns, des que hem nascut, hem viscut en les campanes, perquè no se pot adaptar a un veí concret. Entonces, a veure, jo vull ser empàtica i és de veres, entenc que les hores de descans són hores de descans, però si anem a mirar fil pel prim en tot, pues jo crec que per dormir són.
4: Perquè el fet de, per exemple, m'agrada dir aquest refrany, el fet de, per exemple, partir o no, se parla des de la ignorància, a lo millor durant, igual com es fan en alguns municipis durant el dia sonen a cada hora, o fins i tot quarts, o fins i tot mitges, i després per la nit o bé rebaixen, o bueno, sé que vosaltres teniu limitat també, òbviament, el toc de les campanes de nit en quant a decibelis i tal, però bueno, que tot i que no siga vinculant, això sí que podria donar una idea, no sé si per a prendre futures mesures, Paqui.
9: A veure, per lo que estem dient, toquen per el dia i no n'hi ha cap de problema. I el fet de parar-se a partir de les 12, és a dir, sonen l'última vegada a les 11, se paren a les 12 per els decibelis. Mm-hmm. Aleshores, n'hi ha una ordenança que marca els decibelis i t'has d'agarrar a l'ordenança, a la llei. Què se pot fer, que no se farà? Pues, ara quan donem la veu al poble, que és el que hem fet primer... Mm-hmm. És a dir, l'Ajuntament no ha volgut rotundament de seguir a parar-les, ho hem fet per l'ordenança que n'hi ha.
4: Clar, clar, sí, s'han de seguir les normes i les lleis i ja està. És
9: claro. Després ara parla el poble. El poble parla pel carrer i ho vol. Pues ara que parle en les urnes, que ahir és on se queda reflexat i és quan participa tot el poble que ha volgut en concret, perquè tampoc pots obligar a ningú, ves. I
4: no, clar, vol, clar.
9: Uh-huh. Millor, sinó que anem a veure com acaba la jornada i després parlarem ja a nivell de dins de l'Ajuntament, a veure què se pot fer. És traslladar la veu del poble. Doncs... No que quede... com que l'Ajuntament ha fet el que ha volgut.
4: Correcte.
9: Jo crec que això tampoc és clar.
4: Doncs, Paqui, t'agraïs molt que hagis estat amb nosaltres, que ens ho hagis contat, i el que et demane és que ens vagis concretant durant la jornada com va i els resultats, i així per descomptat els contarem, que l'antena de la SER està molt interessada també en la Granja de la Costera. Una forta abraçada, gràcies,
9: clar,
4: Paqui.
9: Clar que sí, per supost. Un abraç a
4: tots. Adéu.
9: Adéu.

0: És dilluns, i jo sé que això significa que és un dia dur i complicat, però la millor manera d'acabar el matí doncs és venint-nos-en a l'Arxiu Municipal de Xàtiva amb Sergio Rubio i els seus papers i els seus perfils i els seus perfils i els seus papers. Hola, Sergio Rubio, com estàs?
1: Hola, Jordi, encantat, un plaer.
0: Gràcies per estar un dilluns més amb nosaltres. Fa dues setmanes vam fer la presentació de la secció, ja va quedar clar als oients que enguany anem a fer més o menys el de l'any passat, però donant-li una volteta i sobretot tractant perfils de persones, anem a conèixer, anem a dibuixar aquests esbossos de perfils, i avui doncs tenim una nova edició d'esta secció. Què porta avui, Sergio?
1: Jo crec que podries llegir tu el títol de l'expedient.
0: És llarg, eh?
1: A veure si...
0: A veure, va. Si no vol... Però des d'ací, no? Paseos y Fuentes. Expediente en virtud de acuerdo de sustitución del arbolado de la Bajada del Carmen y los ofrecimientos hechos por doña Carmen Pérez Pascual de construir... ¿De qué? Sí, ¿no? De construir a sus cortas... ¿Cartas? Costas. Ah, la cubierta del lavadero de la puerta de Cocentaina, convertir dicha bajada en una avenida y restaurar la fuente de los 25 caños. Acolló.
1: Sí, és un expedient molt interessant perquè dona naixerà, d'ací naixerà una reforma urbana important. Val?
0: Arriba fins al dia d'avui, pràcticament, de l'any 1914.
1: Sí, sí. Tot això li ho deguem a una persona que també dona nom a un dels jardins modernistes més bonics de Xàtiva, que és popularment conegut com el Jardí del Bes. Oficialment, Jardí de Carmen Pérez.
0: Sí, senyor. Qui era Carmen Pérez?
1: Val? Carmen Pérez és una... Si parlem de Carmen Pérez, també tenim que parlar del seu segon marit. Les dues persones van estar molt lligades a la ciutat de Xàtiva, encara que cap dels dos era xativí. Carmen Pérez va casar en segones núpcies en Atilio Bruset i Mariotti, i van ser dues persones que dedicaren grans esforços a potenciar la vida social, cultural i urbana i benèfica de la ciutat de Xàtiva, una ciutat en la que ells tenien una casa hort que enfrontava en la Baixada del Carmen, precisament, i passaven llargues estones de temps així en Xàtiva, clar. Aleshores, a les seues expenses van contribuir a la millora i a la urbanització d'espais que avui en dia pues, són mítics, són espais essencials per a la ciutat de Xàtiva.
0: Però no, a veure, no ens enganyem, vull dir, era gent que tenia un notable poder adquisitiu per a poder fer aquestes coses, vull dir, tu i jo no podem agarrar i...
1: Clar, a més és un típic exemple d'algunes persones que viviren en aquesta època, en el segle XIX, a finals del segle XIX, principis del XX, concretament, i com la figura de Carmen Pérez. Ella era mestra de professió, val? La qual cosa ja denotava que tenia que venia d'una família acomodada, val? Encara que no tenim massa dades de la seva infància i tal, però saben que vindria d'una família acomodada perquè va rebre aquesta educació i va poder desenvolupar una professió, val? I tindre autonomia, independència econòmica. Sembla que ella va viatjar ben jove a Amèrica, a Cuba concretament, i saben que en aquesta època pues, fer les Amèriques significava viatjar, era una aventura, però moltes vegades això hi ha bé i era, produïa una notable riquesa, se podria guanyar diners i augmentar la economia, val? En el cas de Carmen Pérez, ella allí és on coneix a la seva primera parella, el seu primer patrimoni, que és del puerto de Santa María.
0: De Cádiz.
1: Sí. Per això, l'actual Fundació Pérez Bruschetti té seu en Xàtiva, però també en el puerto de Santa María. Ells desenvolupen esta acció social i cultural en els dos llocs, en Xàtiva i en el puerto de Santa María. Val? Esta persona, el primer marit, és una persona poderosa, econòmicament ben acomodada. Va morir prou jove I ella casa en segones núpcies en Atilio Bruschetti. I allí és quan s'estableixen en la ciutat de Xàtiva i comencen a desenvolupar esta tasca que te comentava. Val? En el expedient, bueno, esta tasca no és només urbana, o sigui, tenien una labor benèfica...
0: Social, no? Imagina.
1: Social, potenciava el tema de l'educació universal per a tot el món, no només per a aquells que podien sufragar-ho, val? Però en este cas, en l'expedient que estem veient ara, és un expedient que comença amb un escrit de Carmen Pérez, en la qual comunica que s'ha enterat que en l'Ajuntament s'ha acordat el reformar la baixada del Carmen, perquè n'hi ha els arbres, les plataneres que n'hi havia en la baixada del Carmen, algunes estaven en mal estat.
0: Ja n'hi havia plataneres en l'any 1914?
1: Sí, sí. De fet, l'expedient més antic que tenim de... que parla sobre poda o plantar plataneres en l'Albereda, crec que és de mitjà del segle XVIII, 1760 i algo per ahí, o sigui, que, i n'hi ha molts expedients, no? Això que diuen, de quants anys són les plataneres? Ja. Se van replantant, claro. Se van canviant, se van replantant, i això va evolucionant, val? En este cas, ja s'entera de que se va a fer una intervenció en la baixada del Carme, i ella el que proposa és substituir totes aquestes plataneres que estan fent mal al clavegueram i a les voreres, val? En els arrels, pues estan trencant, i ella proposa substituir aquests arbres, i també a la seva costa, pagant-ho ella, i també modificar el carrer per a fer una avinguda amb voreres i una cosa ja digna. Pensar que enfrontaven sa casa, sí, en la seva casa Hort, que estava baix de on avui en dia està la proper de la rotonda del País Valencià, on està la pastisseria, pues ahí, val? I a més també diu, vaig a costejar altres intervencions, la restauració de la font dels 25 dols, uh-huh. I la realització de la coberta del llavador del jardí del Bes, que encara n'hi havia un llavador, però encara no estava feta la coberta.
0: Bueno, això és una cosa, perdona, que te talle, però això és una cosa que ara seria impensable. Vull dir, aquest tipus de donacions, amb tots els papeleos i la burocràcia que s'ha de fer, jo ho entenc, però sí, quan es parla de donacions, tu imagina't, tot el que s'arma, tot el que es lia, això ara seria totalment impensable que una persona, en este cas que Carmen Pérez Pascual, diguera, no, vaig a posar diners per a arreglar la ciutat. Això és una cosa...
1: Sí. Complicat, sí. I, de fet, avui en dia els expedients d'esta època són molt més senzills, sí, però encara així, si llegim tot l'expedient, trobem que la cosa no va ser tan senzilla, tot i que era una donació, era una actuació benèfica, gratuïta per als interessos municipals, però també van sorgir sectors de la població que s'oposaven a l'arrencament dels arbres famosos.
0: La primera pàgina és ella, escrivint?
1: Sí.
0: És la seva lletra.
1: La primera pàgina, el primer document, és la carta que ella dirigís a l'Ajuntament explicant això, debidament autoritzada per el seu marit, tal, tal, tal... Es pone que con íntima satisfacción se ha enterado que este digno municipio en la sesión celebrada el lunes 13 del actual acordó sustituir los plátanos que en la actualidad existen en el trayecto de la carretera de Valencia, denominado Bajada del Carmen, plantando en su lugar acacias de bola. ¿Val? Un altre tipus d'arbre que se suposa que les arrels no les faria tan... Sí, val? I ella pues explica això, que li pareix molt bé, li sembla molt bé, perquè potencia la ciutat, la embellís, li dona un aspecte més il·lustre, uh-huh. I ella després proposa las reformas siguientes. Primera, sufragar los gastos que origine el arranque de los plátanos, y digo que la fusta que quede, que se la quedará al ayuntamiento, porque la niña también va al dinero, y se oferís todo eso. En segundo lugar, construir a sus costas la cubierta del lavadero que existe en las afueras de la
0: puerta de Cocentaina,
1: ¿vale? Y en tercer lugar, restaurar también por su cuenta la fuente titulada de 25 caños. ¿Vale? Y esos son los tres actuacions que ella proposa fer de manera altruista, i després pues, apareixen sectors de la ciutat que estan a favor i en contra. Ho vegem en alguns escrits, com este que tenim ací, de la Federació Obrera de Xàtiva, en la qual diuen que sí, que és una actuació molt, molt bona per a la ciutat, i arrepleguen una sèrie de firmes, ¿vale?
0: I són fulles i fulles de firmes. Ara mateix l'oient no ho veu, però són fulles i fulles de firmes ja amb alguns cognoms que continuen a l'actualitat. Xafer, Richard, Donat, Albert...
1: Beiber, Blesa, Pla... Sí, així tenim els nostres avantpassats. Estem tots batejats. Val? Tot això és gent que recolza aquesta actuació, moltíssims fulls de firmes, però també hi ha un sector que no,
0: que s'oposa, no?
1: S'oposa perquè considera que les plataneres són arbres històrics, que la seva figura és part de la icona o del paisatge de la ciutat i que, per tant, s'han de conservar, val? I tenim aquest escrit...
0: Aquest ja no està escrit a mà, aquest està escrit a màquina, no?
1: Sí, està mecanografiat i apareixen una sèrie de persones encapçalades per Ricardo Sanz. Tenia una fàbrica propet de la Baixada del Carme, precisament, val? I proper, no, allí. I totes aquestes persones consideren que no és una actuació que se deuria fer.
0: Val? O sigui, que és un expedient que en veritat recull especialment firmes, perquè estàs continuar, passant fulles amb firmes. I com va quedar la cosa, per posar-li el punt i final?
1: L'Ajuntament finalment aprova la
0: proposta de Carme.
1: Sí, i de fet, d'aquest expedient deriven altres expedients que tenim així. Tenim tres expedients més. Uno, per a fer la coberta. Un altre per a restaurar...
0: La Font dels 25 Chorros.
1: Sí. I un altre per a... Bueno, este està relacionat en el jardí i en el safareig. Però n'hi ha un altre en el qual se planten els arbres de Baixada del Carmen.
0: Claro, mira, i ahir es veuen que són uns quants anys de diferència, perquè el primer era el 1914, si no vaig errat, i estos ja parlem de que són, per exemple, el 1922, ja han passat uns anys, ja han continuat realitzant-se les coses, en este cas, això que volia fer Carmen, no? Eixe detall, o no sé com dir-ho. I fins i tot hi ha plànols de... Ala, espera, que això és el llavaor. Això és la coberta del llavaor. Que xulo, uau.
1: Curiosament, sabeu que el llavador, la coberta, va ser... La van eliminar després. Anys després s'enderroca, se desmunta, val? Però a principis del segle XXI es va tornar a reconstruir precisament seguint els plànols que s'elaboraren per a fer-lo, el llavador. O sigui, que avui en dia el llavador que tenim és una còpia, una reconstrucció exacta del llavador original, gràcies als plànols que conservem.
0: Escolta'm, este plànol, de quin material està fet? Perquè trobo que en 3 anys no hem vist mai este material. O jo no el recorde.
1: És molt comú, és paper ceba, és el que més se gasta en esta època per a elaborar plànols.
0: Paper ceba?
1: Sí.
0: Però està fet de ceba?
1: No,
0: vale.
1: però és l'aspecte que té, és així un poc translúcid, i és molt comú, en aquesta època. M'estranya molt que no hagin...
0: No, almenys no recordo haver-lo vist, i segur que l'oient dirà no, perquè si no el paper seva ens sonaria. Que xulo, això és una meravella. Els oients poden veure les imatges a les nostres xarxes socials i a radioxativa.es, i jo crec que així posa un punt i final a este episodi. Este episodi en el que Carmen Pérez Pascual va voler contribuir, doncs, a tres espais que continuen sent emblemàtics a dia d'avui.
1: Sí, de fet, l'Ajuntament, quan acaba de... arriba un moment en què l'administrador de Carmen Pérez informa a l'Ajuntament que ja ha dut a terme totes les obres que ella s'havia compromès a fer. L'Ajuntament comprova que estan fetes i ben fetes, i a canvi proposa que en la Font dels 25 Dols es posi una inscripció.
2: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido ya a uno de los agresores y tiene identificada al menos a una de las personas que apedrearon ayer en Ceuta el coche de una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes.
4: ¡Joder!
3: ¡Joder! Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com. Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes ceutí, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
3: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
6: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
3: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos y que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han contado a Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
7: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
3: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
8: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morant es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
9: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
8: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que puede hacer que haga proclamado por Aznar.
3: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, Casal, muy buenas. Sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
2: Hora 14, con Javier Casal.
3: Más cosas de este lunes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas. 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
3: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
12: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hubiera sido realmente una sorpresa que la comparecencia de hoy de Carlos Mazón en el Congreso de los Diputados nos dejara algo más claro sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Para empezar, el expresidente ha comenzado diciendo que no iba a contestar, que se remitía a sus declaraciones anteriores, pero sí ha terciado en algunas ocasiones para

0: Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
1: Hola, soc Miriam des de Rafelguara.
2: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarrés.
3: Hola, soc Esther y os escolto desde Manuel.
4: Hola, soy Bernat desde la Pobla Llarga.
5: Hola, soy Carlos y vos escolto desde Carcaixent.
6: Hola, soy Ferran y vos escolto desde Barcheta.
0: Eixir al carrer, contar el que pasa y donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Radio Xàtiva, Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Hola, hola, què tal? Bona vesprada, benvinguts a la Ventana de Xètiva. Obrim una nova setmana, és dilluns 21 de setembre de 2026 i queden menys de 10 dies per acabar el mes de setembre. Després d'un cap de setmana de desconnexió i algun altre incident a les nostres comarques, que per cert tenen la informació de rescats i també el rescat d'ahir a Genovés, a la nostra web, a radioxetiva.es, poden accedir com sempre fàcilment. Com anava dient, avui és dilluns i encara ens queda tota la setmana de programa. Esta setmana, per fi, dimecres, sí que tinguem ventana i el pobre Manu Schaffer pot fer a gust la seva píndola, això sí, ens va avisar de que la faria amb gana. Tenim ara mateix 25 graus en Xètiva. I quin temps ens espera en les pròximes hores? Lluís Francesc, bona vesprada.
1: Hola, Carla, bona vesprada. Suben les temperatures màximes este martes aquí a la costera, la Canal de Navarrés i la Ribera Alta. Los termómetros, ojo, se van a acercar a los 35 grados. Tiempo estable, con cielos entre poco nubosos e intervalos, valores diurnos que suben a registros ya en torno a los 35 grados y vientos en superficie con la componente suroeste como predominante. El miércoles bajan las máximas de forma acusada, se van a quedar ya rondando los 30 grados. Los vientos van a marcar la componente noreste. El gregal y los cielos se verán más claros que nubes. Seguiremos con tiempo estable gracias a las altas presiones que dominan la península.
0: Gràcies, Lluís. Pues això, tinguem ara mateix 25 graus en Xètiva, cap incidència a les nostres comarques en estos moments. I a esta hora, 7:22, comencem la Ventana de Xètiva.

0: Avui ens anem a parlar de natura, de biodiversitat i també de la importància de conèixer millor l'entorn que ens envolta. Beneixida acull el pròxim 26 de setembre a les 7:30 a la plaça de l'Ajuntament la Nit de les Rates Penades, una activitat que convida la ciutadania a descobrir el món dels ratpenats i el paper que tenen els nostres ecosistemes. Per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa que podrem descobrir durant l'activitat i per què també és important protegir aquests animals, parlem amb Ricardo Nina, el regidor de l'Ajuntament de Beneixida. Ricardo, què tal? Com està?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, què és exactament això de la Nit de les Rates Penades? Explica'ns un poc com naix aquesta iniciativa.
1: Sí, pues mira, esta activitat ha sigut propulsada per la Fundació Limne, que és una entitat que treballa sense ànim de lucre i sobretot se centra en projectes per a la conservació i la millora d'ecosistemes aquàtics i també la seva biodiversitat. Per tant, nosaltres van contactar amb nosaltres i va aparèixer superinteressant el projecte que porten entre mans sobre les rates penades. I la veritat que es va encantar quan es van proposar aquesta activitat per a dur-la al poble de Beneixida i estem tots esperant, ansiosos, que plegui el dissabte.
0: Bueno, jo crec que moltes persones encara tenen un cert desconeixement, no?, sobre aquests animals tan, tan curiosos. Quins mites, no?, hauríeu de sobre ratpenats us agradaria desmuntar amb esta activitat?
1: Sí, pues mira, no voldria molt destapar les sorpreses que hi ha preparades i explicar molt, però sí que vos puc dir que la veritat que és una activitat que està no solament centrada en escoltar una simple explicació teòrica sobre les rates penades, sinó també per a poder eixir al carrer, observar aquesta espècie animal i sobretot passar temps amb la família, amb els amics, amb els veïns i sobretot superimportant conèixer al fi i a la cap la nostra biodiversitat que més pròxima tinguem a l'entorn.
0: Clar. I vosaltres contàveu que ixa nit hi haurà allí rates penades? O sigui, aneu a algun lloc en el que sabeu concretament que hi haurà o com...?
1: Pues la idea és començar des de la plaça de l'Ajuntament perquè és un dels llocs on trobem que hi ha comuns entre els edificis de l'Ajuntament hi ha llocs que moltes vegades són les rates penades les que ocupen els seus baixos sostres. Per tant, a partir dels voluntaris de la Fundació Limne, que coneixen i tenen més coneixement, més informació sobre aquestes espècies, doncs partirem des d'ells a descobrir i a anar buscant aquests fascinants animals.
0: Clar, i l'activitat inclou un seguiment també amb detectors de son. Com funciona aquesta tecnologia? És a dir, què podran escoltar o descobrir els participants?
1: Correcte. Utilitzant aquesta tecnologia que els especialistes ens portaran, podrem buscar i descobrir el nostre entorn, on són i on descansen i quins són els llocs més freqüents que aquestes rates penades solen tindre. I, sobretot, una de les recomanacions que m'agradaria fer és que és important portar llanternes per a les persones per a que puguen il·luminar i trobar-se quan trobem aquests animals, poder descobrir-los. Sempre sense intentar molestar-los ni invadir el seu espai.
0: Bueno, jo crec que els ratpenats també tenen un paper important en el control natural de les plagues. Fins a quins punts són importants per a l'agricultura i també per al nostre entorn?
1: Sí, la veritat que aquesta espècie és superimportant per a totes les plagues que podem tindre als pobles pròxims a les hortes i als camps, i la veritat que és important saber i conèixer quin és el seu paper en la nostra biodiversitat. Per això, a través d'aquesta activitat, també pretenem que la gent pugui conèixer la importància de cuidar-los i de no molestar-los i d'aprendre i descobrir-los.
0: Bueno, com bé dius, és una activitat pensada també per a les famílies. Què trobaran durant la vesprada nit? I més o menys, es diu que començareu en la plaça, com serà el recorregut? Més o menys, què durarà l'activitat?
1: A les 7:30, la convocatòria està a les 7:30 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament i tindrà una duració d'unes 2 hores.
0: Ah, molt bé.
1: Seran els especialistes i voluntaris de la Fundació Limne els que ens acompanyaran al llarg dels diferents carrers del poble. Esperarem, i tampoc vull donar moltes pistes de quin serà el recorregut.
0: Vale, que això és una sorpresa.
1: Correcte, jo animo a participar a tots i totes de Beneixida i sobretot els pobles del voltant de la nostra comarca per a que puguem vindre. També en la informació que hem fet poden les persones familiars amb xiquets i xiquetes poden portar-se el seu entrepà per si volen fer una paraeta per a fer un
0: soparet, un berenaret, sí.
1: portar-se les seues botelles d'aigua i poden fer pauses al llarg del camí.
0: Clar, i realment, quina resposta esteu tenint per part de les inscripcions dels veïns i veïnes, inclús ja no de Beneixida, sinó del voltant també?
1: Sí, la veritat que la pròpia fundació és la que porta tot el tema de les inscripcions. Nosaltres hem promocionat a les nostres xarxes socials i al banc oficial de l'Ajuntament. Hem tingut algunes preguntes i jo sempre he animat a que la gent s'inscriga al telèfon de contacte que hem facilitat i al seu correu electrònic.
0: Val, perfecte. I on poden inscriure's? Estàs dient, vull dir, realment al correu electrònic i etcètera, però fins a quin dia?
1: Sí, fins al mateix, el divendres, el dia abans.
0: Ah, val, perfecte. Doncs, pues, sí. Ricardo, abans d'acabar, vaig a deixar-te el minutet d'or perquè convides a tots els oients a que vagin el cap de setmana perquè s'inscriguin i que també participin en aquest tipus d'activitats que impulseu des de l'Ajuntament de Beneixida.
1: Sí, doncs pues, jo des de l'Ajuntament de Beneixida m'agradaria convidar a tots els veïns i veïnes i persones dels voltants que els agradi tot el tema de la biodiversitat, del nostre entorn, de la natura, a que vinguin a disfrutar el pròxim dissabte a les 7:30 a la plaça de l'Ajuntament, que tindrem una activitat molt interessant sobre una nit de rates penades per a conèixer la seva importància, com poder-les ubicar, com poder-les cuidar i descobrir tot lo fascinant que són.
0: Totalment. Ricardo Linares, regidor de Beneixida, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta iniciativa. És una proposta que...
1: A vosaltres.
0: Pues bueno, recorda que de vegades també hi ha que descobrir la natura que tenim més a prop. Gràcies. Una abraçada.
1: A tu.
0: Adéu.
1: Adéu.